0: Por eso, lo relevante hoy es si la inteligencia artificial puede llegar a ser autónoma sin nosotros, si nos puede quitar la posibilidad de decidir hasta dónde queremos llegar con su uso. Porque el progreso, Juan Ramón, no siempre consiste en avanzar. A veces progresar significa saber cuándo parar para que no llegue antes de tiempo el fin del mundo. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Adiós.
2: Es lo que se llama un paso atrás para tomar impulso. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Le dejo ahora con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimarts 15 de setembre, són 7:45 del matí. El govern reuneix aquest matí el seu Consell Executiu amb la ressaca de les paraules que va pronunciar ahir el president Salvador Illa en una conferència de mig mandat a Barcelona. Un discurs on l'educació va ser un dels temes clau. Illa es va comprometre a un debat de país per abordar la crisi educativa i va apel·lar a partits, sindicats i famílies amb l'objectiu, diu, d'assolir el 6% del PIB en matèria educativa. Afirma que properament obrirà una ronda de contactes amb les forces parlamentàries. Abans, però, el Consell Executiu aprovarà la climatització de les escoles públiques d'aquí al 2031. Ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET. Jordi Urios.
5: Bon dia. Avui a Catalunya, jornada de temps estable amb cel poc ennuvolat o predominantment clar, amb les temperatures màximes en descens a l'Empordà, en ascens lleuger a la meitat oest i sense canvis a la resta. Atenció, perquè s'assoliran valors significativament elevats per a l'època de l'any a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de demà començaran a baixar les temperatures. Ho faran també durant el dijous i podrà canviar la situació pel que fa al temps. Avui el vent serà fluix variable, amb predomini de la component sud a la segona meitat del dia, amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
4: I com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui. De moment, amb un accident a hores d'ara, de fa tot just uns instants, que no provoca, però, ni un quilòmetre de retencions. Les afectacions han estat en ambdós sentits de la marxa, on s'obliga a obrir un pas alternatiu a l'altura de Riudoms, de la T310. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara destaquem aquesta intensitat amb retencions principals en direcció a Barcelona, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues a la C58 ja des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, on també hi ha retencions que arriben per la B20 a Santa Coloma de Gramenet i que tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat, també d'entrada a Barcelona, tenim circulació intensa per la A2 i la B23 amb fins a 5,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol. També tenim retencions per les vies costaneres des de Gavà i el Prat en sentit nord. Per últim, també tenim retencions al vessant Vallès amb retencions de la AP7 en sentit sud entre la Roca i Montornès i també Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a impulsar un debat sobre educació per assolir un consens de país que permeti, diu, arribar al 6% de la inversió pública en matèria educativa i apel·la tant als partits com a la comunitat. És un dels anuncis principals del cap de l'executiu català aquest dilluns al vespre en una conferència a Barcelona. Lorena Enns, bon dia.
7: Bon dia. Sí, dos anys després de la seva primera conferència a les Drassanes, el president ha traçat les línies d'actuació del seu govern per rellançar la legislatura i fer front als principals reptes que Catalunya té per endavant. Assolit l'equador del seu mandat i enmig del pols amb els docents, Salvador Illa ha anunciat que convocarà les forces polítiques per abordar un debat de país. El president demanarà al Consell d'Educació, un òrgan integrat per la comunitat educativa, també als sindicats, que sigui l'instrument per articular aquest debat.
8: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assolir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
7: És la recepta que el president aplicarà per tractar d'encarrilar un conflicte que ha desgastat el seu mandat. Illa també ha promès climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui mateix el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en un centenar de centres prioritaris fins al juny de 2028. Davant més de 800 assistents, el president també ha anunciat que el govern crearà el primer observatori català Dia i Mercat de Treball per analitzar, anticipar i governar d'estudiar-ne l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
4: L'oposició, de la seva banda, carrega contra el discurs de mig mandat de Salvador Illa. Junts considera que el balanç és desastrós i que el discurs amaga el fracàs del seu govern. Mònica Sales és la vicepresidenta de Junts.
1: Aquesta és la realitat del seu dia a dia, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència. Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
4: De la seva banda, la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach, retreu a Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Tot plegat mentre el curs escolar ja està en marxa i amb qüestions pendents, com són la continuïtat de les colònies. Els sindicats denuncien vulneracions dels drets laborals, mentre que la síndica de Greuges alerta de l'impacte en els infants, Laura Hurtado.
9: En plena crisi educativa, els sindicats mantenen el rebuig a participar en les colònies, diuen, per la precarietat laboral amb què es desenvolupen. La síndica de Greuges, però, alerta que el boicot afecta els drets socioeducatius dels alumnes, especialment d'aquells més vulnerables. Laura Jané, de la CGT, i Aida Rodríguez, adjunta d'Infància, en declaracions a Ràdio 4.
10: Les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota el conveni, i després, no, la part de docents, en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció.
11: Són obligatòries, però això no vol dir que sigui una activitat accessòria. De fet, formen part dels projectes educatius de centre, allà on es realitzen, més rellevant per als alumnes més vulnerables.
9: Totes dues coincideixen que les colònies s'haurien d'incloure en el currículum escolar, una demanda que també comparteixen les empreses del lleure, que lamenten que les reserves han caigut dràsticament en els darrers mesos.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir aquest dissabte al migdia, mentre la víctima, d'entre 20 i 30 anys, feia esport prop de l'urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. I ha estat condemnat a 6 anys d'internament i 2 més de llibertat vigilada el jove que va matar a ganivetades un altre noi de 18 anys a Tàrrega, a l'Urgell, l'estiu de l'any passat. L'acusat, que en el moment dels fets tenia 17 anys, però ja és major d'edat, ha reconegut els fets davant la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida. En els propers dies ingressarà en un centre de justícia juvenil. La família de la víctima creu que la condemna és insuficient. Sílvia Guerrero n'és la mare i reclama canvis en la llei del menor.
12: No és un consol per a res del món, que aquesta llei ha de canviar, no pot ser 6 anys. Per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, és molt injust.
4: I avui tanca la temporada de bany d'aquest estiu amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta, almenys, des del 2014. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. 27 persones han mort ofegades a les platges, 11 en piscines i 5 més en aigües interiors, com rius, llacs o embassaments, quan a les piscines la majoria dels ofegaments es van produir en piscines particulars, comunitàries o d'hotels i només una era municipal. El mes de juliol va ser el més complicat, amb 20 ofegaments mortals, el doble que l'agost. La majoria de les víctimes són homes i també hi ha 7 menors d'edat. Més de la meitat de les víctimes són majors de 60 anys. La Xina és ja el quart soci comercial de Catalunya per davant dels Estats Units. La relació econòmica amb el gegant asiàtic s'ha intensificat els últims anys i s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina, Climent Sabater.
13: L'aliança de l'automobilística Xeri amb Ebro, els vols directes a Pequín, Xangai o Hong Kong o l'ampliació de la terminal de la xinesa Hutchinson al port de Barcelona exemplifiquen com han crescut les relacions comercials entre tots dos territoris. La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya. Però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial. Si parlem de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc amb 2.000 milions en vendes, només un 2% del total. Una relació que s'ha multiplicat mentre la Xina s'apropa als Estats Units per convertir-se en la primera economia mundial, apunta l'economista Oriol Amat.
14: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia económica mundial.
13: Contràriament el que es pugui pensar, la inversió de la Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic que xineses, un centenar a Catalunya.
4: I entitats ecologistes encapçalades per la plataforma Zero Port fan una crida a la mobilització massiva aquest diumenge en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mireia Moreno, bon dia.
15: Bon dia, una marxa amb la que volen denunciar que els governs català i espanyol prioritzen el projecte d'ampliació del Prat que col·lisiona directament amb la crisi climàtica, de l'habitatge o del transport públic. públic i, en canvi, afavoreix interessos privats i un model de turisme massiu. Per fer-ho, la manifestació arrencarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia, davant de punts simbòlics com la Casa Batlló o l'estació de Rodalies, i finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant l'Ajuntament i la Generalitat. Comptarà també amb 10 columnes organitzades procedents de Barcelona i altres punts de l'àrea metropolitana, entre elles una tracturada que vindrà des del Baix Llobregat, i tot plegat quan aquest cap de setmana farà 5 anys de la darrera gran mobilització ciutadana contra el projecte d'ampliació del Prat. Clàudia Custodio, integrant de Zero Port.
16: I tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: Més de 210 entitats i col·lectius s'han adherit a la convocatòria.
4: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. L'Espanyol visita aquest vespre el Rayo Vallecano, Àlex Carazo.
17: Bon dia. El Rayo Vallecano-Espanyol obre la jornada 6 a Primera Divisió, un duel que encara no es podrà disputar a l'estadi de Vallecas i es jugarà a l'estadi de Butarque de Leganés, on el conjunt madrileny ha disputat ja dues jornades aquesta temporada. L'Espanyol, com expressa Manolo González, no se centra en l'escenari.
18: També ja estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torna a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix. I si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de mai i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
17: El conjunt blanquiblau no recupera cap jugador, segueixen fora Quique, Puado i Goro Sabel, i a més tampoc ha entrat Jofre a la llista per unes molèsties al pubis, en un partit on el Rayo no ha cedit entrades per la grada visitant i només el Leganés està permetent comprar a la seva web, però només amb les entrades VIP disponibles.
4: I ja tenim data per al clàssic entre el Barça i el Madrid de la sisena jornada de la Lliga Femenina. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans jugaran els seus partits l'Espanyol i el Badalona Women. I en bàsquet, males notícies per al Lleida. El seu jugador més alt, el pivot Otman Diagne, es perdrà la resta de la temporada després de patir un trencament del lligament al genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan. La identitat serà el fil vertebrador de la programació de la nova temporada del Teatre Acadèmia, que vol ser un espai de complicitat entre noves generacions. Demà inaugura Tendrament, de Pau Vinyals i Judit Colomer. Agnès Batlle.
19: I jo on quedo?
20: Estic fins als pulmons dels homes i la seva identitat!
21: Pau Vinyals i Judit Colomer traslladen el seu replantejament de rols de parella a l'escenari del Teatre Acadèmia. Vinguts de la Bequet amb gran èxit, Tendrament situa el seu espai de trobada més a prop del públic per obrir una temporada de l'Acadèmia que es fixa molt en la generació d'intèrprets dels 40. Diana Roig deixa els grans musicals per protagonitzar-ne un de proximitat de cara al Nadal, Crash. Amb el mateix fil el segueix l'amor d'una bona persona. A partir d'un conflicte t'adones que la teva parella té uns valors completament diferents als teus. Què fas? Els germans Ferran i Roser Vilajosana debuten a la direcció amb Petites ferides catastròfiques, una tragicomèdia sobre l'amistat d'un nen i una nena durant 30 anys. Fernando Solla és el director artístic del Teatre Acadèmia.
22: Ampliem amb les franges d'edat de la meva generació, dels 40, perquè crec que, per sort, hi ha molts intèrprets i moltes companyies que parlen de la seva visió del món des d'aquesta edat i no estan representades normalment als escenaris.
21: O basat en la novel·la de Roberto Saviano, gran coneixedor de la camorra napolitana, arriba Cor Pur, on tres nois apassionats del futbol d'un barri perifèric veuen com la camorra intenta reclutar-los per transformar-los en servidors seus, prometent-los una carrera futbolística i un futur per la seva família. Una teranyina difícil d'escapar per molt pur que tinguis el cor.
4: I hem conegut que els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic al Festival de Cinema de Sitges 2026. La parella presentarà al certamen la comèdia de terror que dirigeixen i interpreten, Family Movie, on també hi actuen els seus fills. A la categoria de Premis Woman in Fam es guardonarà les actrius Mei Kokai i Adrienne Barbeau. Mònica García, de la Fundació del Festival de Sitges.
23: Mei Kokai és un absoluto icono i figura de culto de tot el que fue el cine japonès de los años 70. Y junto a ella, Adrienne Barbeau, que es una de esas musas que empezó de la mano de John Carpenter dentro del Fantástico.
4: I acabem el ritme d'Oasis.

La banda posa fi a mesos d'especulacions sobre el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any vinent, i això inclou dos concerts a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol del 2027 a l'Estadi Lluís Companys. Les entrades surten a la venda aquest dijous 17 de setembre.

0: Xavi Martínez al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
1: Doncs en aquests moments comencem situant a la C32, a l'altura de Cornellà de Llobregat. Hi ha hagut un accident que talla dos carrils de la calçada en sentit sud, en sentit Viladecans, i provoca retencions des de la Ronda de Dalt a la zona de l'Hospitalet de Llobregat. Un altre punt conflictiu és l'autopista P7, a l'altura de Mollet del Vallès. Hi ha un camió avariat que talla el carril esquerre de la calçada en sentit Girona i provoca retencions des de Santa Perpètua de Mogoda. També aturades en aquests moments a l'autovia 2 entre el Bruc i Castellolí en sentit Lleida per unes obres, i acabarem situats també a l'autopista P7, on hi ha retencions a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és tot.
0: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent. Això serà demà. Avui com està el cel? Aimet, Jordi Oriós.
2: Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis. Continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona.
3: Edició migdia. Elena Pérez.
0: El govern català aprova un acord amb 2.500 milions d'euros per climatitzar tots els centres educatius públics en els pròxims 5 anys, un anunci que arriba després d'un curs escolar on es van superar els 35 graus a moltes escoles i també instituts. Laura Hurtado.
4: Pel curs 2027-2028, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per climatitzar 100 centres considerats prioritaris. La resta de reformes, amb un cost de 2.400 milions, es faran a partir del 2027, tot i que encara no s'ha concretat com es finançaran. El govern preveu incloure la col·laboració público-privada i també els ajuntaments, que podran avançar la inversió de manera reemborsable. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
5: Per assegurar el confort tèrmic dels alumnes, per garantir també la qualitat de l'aire interior. S'ha parlat molt de la temperatura, però també la manca de regeneració d'aire també és una qüestió que es vol millorar, i per millorar també l'eficiència energètica dels equipaments.
4: A l'hora de climatitzar es prioritzarà l'aerotèrmia, que permet refrigerar i també escalfar. Des de la plataforma Aules que cremen, Ari Aragoneses, en declaracions a Ràdio 4, es mostra escèptica perquè diu el govern ha incomplert els acords actuals.
6: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
4: El govern també ha promès climatitzar una cinquantena de residències, tot i que encara no s'ha aprovat.
0: L'endemà de l'anunci del president Salvador Illa d'impulsar un debat de país per resoldre la crisi educativa, el govern es compromet a arribar al 6% del PIB en educació de manera progressiva. L'executiu situa l'aprovació de la reforma del model de finançament com el camí per poder assolir aquesta xifra. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Lorena Ens, bona tarda.
7: Bona tarda, sí. L'anunci està clar. El govern vol assolir el 6% del PIB en educació, com indica la llei del 2009, però el camí per fer-ho possible no està del tot definit. El govern situa els pressupostos aprovats i el nou model de finançament com la recepta, la clau per poder assolir aquesta xifra. L'executiu ho admet, el camí serà llarg, amb una incorporació de recursos progressiva. Sílvia Paneque, portaveu.
5: No hi ha hagut l'impuls polític perquè això s'arribi a allò que es va acordar l'any 2009. Ara hi ha aquest impuls polític i d'anar-ho activant progressivament i efectivament, i no dic que això s'hagi de fer en aquests 10 anys, el que dic és que el projecte del president Illa i l'horitzó que ha marcat del seu projecte és d'aquesta propera dècada. Per tant, incorporació progressiva d'aquests recursos.
7: El cert, però, és que d'aprovar-se el model, 4.700 milions més per Catalunya, l'executiu encara no assoliria el 6%. No obstant això, el govern demana confiança i posa en valor l'ambició per tractar de resoldre la crisi educativa. L'estratègia passa també per abordar-la amb els grups polítics. L'executiu assegura que convocarà a totes les formacions, però que no prioritzaran els partits d'extrema dreta. La convocatòria, però, encara no té data.
0: Gràcies, Lorena. El debat sobre l'educació ha protagonitzat les declaracions de tots els grups parlamentaris avui al Parlament. L'oposició carrega contra Illa, qui han dit Elena García.
3: Sí, l'oposició en bloc veu Illa fora de la realitat. Els socis titllen de cofoista el full de ruta del president i tots els partits qüestionen d'on traurà els 7.000 milions d'euros per invertir el 6% del PIB en educació. Els de Junqueras reclamen a Illa que el consens vagi de baix a dalt. Els comuns que serveixi, Capella i Albiach...
8: No des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre, sinó que ha d'interpel·lar el conjunt del país.
9: Sí o sí, ha de ser la reducció de ràtios.
3: Junts assistirà a la cimera d'Illa per un gran acord per l'educació, però critica que una conselleria fracassada el pugui liderar. El PP català condiciona ser-hi a que Illa acati les sentències del 25% de castellà a l'escola. Vergés i Roldán.
10: Ens fa estrany i creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sé la protagonista en el fracàs de l'educació.
11: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
3: La CUP també deixa en l'aire sumar-se al consens pel Liceu.
12: Però és encara més imprescindible que el president Illa segui ara i aquí amb el conjunt de la comunitat educativa per resoldre la situació que en gran part ha creat la mala gestió del seu govern.
3: Vox ja no s'hi veu a la cimera del president pels models, diu, antagònics en educació, no ha estat a cap. Amatents tots els partits a les explicacions del president. Dimecres vinent al Parlament sobre el fiasco de les proves PISA.
0: Al Cafè Idees de Ràdio 4, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que a Illa li manca autocrítica i, malgrat obrir la porta a participar del debat educatiu, segueix desconfiant dels socialistes tant a Catalunya com a Madrid, Anna Pujol.
13: Els juntaires no es fien de Pedro Sánchez, però es mostren disposats a donar el seu suport als pressupostos estatals si es compleixen els compromisos anteriors. Jordi Turull, a aquesta emissora.
14: Escolta, nosaltres tot el que vagin complint del que hi havia pendent anirem votant a favor, però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldats.
13: Insta el president espanyol a fer una passa al costat per començar, diu, les negociacions des de zero. D'altra banda, Turull descarta que Catalunya rebi menors estrangers des de Ceuta perquè assegura ja acull desproporcionadament, mentre altres territoris miren a un altre costat.
14: El que no podem fer és com si això fos un pàrquing. Això no és un pàrquing. I el problema és que sempre a Catalunya, val? I per tant no és un tema d'insolidaritat, és dir, no, és que nosaltres la solidaritat primer la volem decidir nosaltres, des de Catalunya, no que ens la imposin, perquè llavors no és solidaritat.
13: Per això insisteix en el traspàs de les competències migratòries a Catalunya.
0: L'inici del curs l'afrontem amb menys diners a la butxaca, segur que ja ho han notat. Els preus es disparen a l'agost i situen la inflació en el 4% a Catalunya, màxims que no veiem Climent Sabater des de febrer de 2023.
15: I la culpa de l'escalada dels preus la té sobretot l'encariment dels carburants, per sobre del 20% el dièsel i del 16% la benzina. Un grup, el del transport, que dispara l'IPC 5 dècimes en un sol mes fins al 4%, la taxa més alta en 3 anys i mig. I amb el preu del petroli per sobre dels $100, al setembre serà pitjor encara, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
16: Tenim ja un mes de setembre pràcticament condemnat, no? Seria molt difícil que tinguéssim bones notícies el mes de setembre.
15: Davant l'escalada de preus, els sindicats demanen pujar salaris per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. Òscar Riu, de la UGT.
17: És el moment de fer front aquesta situació, és el moment d'augmentar salaris.
15: La bona notícia és que la tendència no es trasllada per ara als aliments i l'IPC de la cistella de la compra queda en el 2,3, malgrat que alguns productes, com els ous o el boví, s'encareixen per sobre del 10%. Al conjunt d'Espanya, la inflació és 3 dècimes més alta que Catalunya, del 4,3%.
0: Edició migdia. Ens fem ressò ara d'un cas de lentitud de la justícia, un cas que ha portat en Francesc Auger a intentar suïcidar-se després de 768 dies amb l'eutanàsia paralitzada per als tribunals. Sergi Bassoles.
18: Sí, una desesperació que en Francesc ja expressava als nostres companys d'Emportada de Televisió Espanyola ara fa uns mesos.
19: El tiempo no es justicia, es condena.
18: Una desesperació arran d'una agònica espera que ja supera els 2 anys i que l'han portat a intentar treure's la vida. Ho va fer la matinada de dissabte estant sol a casa seva i, tal i com confirmen fonts policials consultades per aquests micròfons, deixant una nota manuscrita en la que carregava contra la justícia, la mateixa que després de 768 dies continua privant-lo d'accedir a una mort digna. El motiu, recordem, el recurs presentat pel seu pare contra l'autorització firmada per la Comissió de Garanties i Avaluació de la Generalitat el 2024. I malgrat que finalment la família va desistir aquest estiu de la seva oposició a l'eutanàsia, els tribunals continuen hores d'ara sense reactivar el procés. Un cas, el d'en Francesc Auger, que va portar el Tribunal Suprem a aprovar al maig que persones amb vinculació estreta puguin recórrer contra l'eutanàsia d'un sol·licitant, encara que l'alt tribunal, això sí, va proposar un canvi legal per tal d'agilitzar aquests recursos i evitar que s'eternitzin, quelcom que no ha succeït en el cas d'en Francesc. Als seus 56 anys i amb greus seqüeles, fruit de 4 ictus i 2 infarts, es troba ara hospitalitzat sense que, de moment, s'hagin reactivat els tràmits judicials de l'eutanàsia.
0: Gràcies, Sergi. Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha fet lectura avui en comissió d'una proposició aprovada pel grup de govern Esquerra, Comuns i Junts, en què demana el defensor del poble investigar les dues agressions de dos nois per portar una estelada a ells i al Corcón a dos partits de futbol el 23 d'agost i el 6 de setembre per part de la Policia Nacional i demana a les autoritats espanyoles protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. N'ha fet lectura del text la regidora d'Esquerra, Rosa Surinyac.
20: A iniciar una investigació monogràfica sobre les actuacions discriminatòries de les forces i cossos de seguretat.
0: La declaració institucional condemna també l'actuació dels agents de la Policia Nacional que van actuar en aquests dos casos agredint aficionats del Barça i de l'Europa per considerar que es van coartar la llibertat d'expressió de drets fonamentals i les llibertats polítiques i socials. I anem ara fins a Lleida perquè la nova ordenança municipal preveu sancions entre 400 i 750 euros per portar la cara tapada en l'espai públic. Això inclou l'ús del vel integral, el burca o el NICAP. La normativa es debatrà el proper ple de setembre. L'equip de govern necessita, Joana Cendra, els vots de Junts per tirar-la endavant.
21: La prohibició del vel integral no és per seguretat, sinó per dignitat de les dones. Ho ha volgut deixar clar la tinent d'alcalde, Carme Valls.
22: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida. En llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. És una norma de convivència, però també és una política feminista.
21: Primer s'advertirà i en cas de reincidir es multarà entre 400 i 750 euros. Tanmateix, la sanció anirà també acompanyada d'un programa especial de seguiment per tal que la dona pugui explicar la seva situació amb l'objectiu final que res ni ningú en restringeixi la seva llibertat. La nova ordenança també preveu un important increment de sancions per qüestions com anar nu, orinar o defecar al carrer o demanar serveis de prostitució. El govern no té garantit encara prou suports, confia que d'aquí a divendres vinent, quan se celebri el ple, Junts li doni llum verda i ho pugui tirar endavant.
0: A les portes de la tardor astronòmica, el Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
23: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sol comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de serveis climàtics del Meteocat.
24: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara o Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
23: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per presumpte assetjament sexual a menors. Segons ha confirmat la policia catalana a Ràdio 4, els agents Toni Conde han obert una investigació per esclarir els fets.
25: El Col·legi Badalonès on treballava ha emès un comunicat on assegura que no tenia coneixement previ dels fets i que mentre duri la investigació ha estat apartat de la docència. El centre ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i han manifestat confiança en la justícia. També el Club Joventut de Badalona de Bàsquet, on el mestre també feia d'entrenador, ha decidit suspendre el de les seves funcions de forma cautelar davant les informacions que han sorgit d'acord amb un protocol intern per evitar aquesta mena de situacions al club. El cas hauria sortit a la llum després que dues estudiants adolescents l'hagin denunciat per assetjament sexual a través de les xarxes socials. L'home està pendent de passar a disposició judicial.
0: I avui comencen els 10 dies de les festes de Santa Tecla a Tarragona, a Pilar Ribas.
26: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font, hi haurà la crida que marca l'inici oficial. Sandra Ramos, regidora de Cultura.
27: 513 actes entre el 15 i el 24 de setembre, on podreu trobar
1: oferta per tots els gustos, evidentment, amb totes les entitats del seguici, amb tota la nostra cultura popular i tradicional, però també tindrem concerts.
26: Aquest any el màxim reconeixement festiu de la ciutat recau en el col·lectiu gitano, portador dels gegants moros i dels negritos, en homenatge a les generacions de famílies tarragonines que al llarg dels anys han mantingut viva aquesta tradició. Miquel Ximenis, cap de colla dels gegants.
2: Il·lusió, ganes, sentiment... I, bueno, i deixar clar que els perpetuadors som naltros, perquè aquest homenatge són per la gent que ja no hi són amb naltros, perquè gràcies a ells naltros avui un dia podem ser gegantes.
26: Durant la cerimònia d'aquesta tarda també retrà homenatge a les persones i entitats que han dedicat més de 25 anys a la cultura popular i tradicional de Tarragona. També seran distingits castellers dels Xiquets de Tarragona, de la colla jove Xiquets de Tarragona i de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
0: I neix una nova diada cultural al calendari, serà el 22 de novembre amb el lema Porta'm al teatre, i està dedicat al teatre familiar, una iniciativa impulsada per Adetca en el marc del Pla d'Impuls del Teatre Catalunya de la Generalitat i que s'ha presentat fa pocs minuts a la Conselleria de Cultura, Agnès Batlle.
4: Estimula la imaginació i la creativitat, afavoreix el desenvolupament del llenguatge, millora l'empatia, et fa conèixer conflictes i punts de vista diferents als propis, ajuda a identificar i expressar emocions i desenvolupa la capacitat d'atenció que en aquests temps accelerats d'immediatesa constant prou falta fa en infants i joves, a més d'afavorir el pensament crític i generar debat i diàleg. El teatre familiar ha estat durant anys relegat i considerat com un art menor. Ara pren força, reivindicant el seu valor com a creació artística amb entitat pròpia que no només entreté, sinó que explica el món des d'una altra perspectiva. Prenent de referència el 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, el Dia del Teatre Familiar se celebrarà cada any el diumenge més proper a aquesta data. Enguany serà el 22 de novembre. Ja hi ha adherits 44 teatres de 31 municipis de tot el territori català i s'espera que en siguin molts més. A banda de les programacions de cada espai escènic, la jornada inclourà accions participatives per recollir opinions i valoracions, fotocol, catifa vermella, lectura d'un manifest reivindicatiu abans de les funcions i tallers vinculats a la programació. Òscar Rodríguez és el portaveu de la Comissió Familiar d'Adetca.
5: El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
4: Si veieu cartells pel carrer d'una tortuga en què la closca és un barret bombí vermell de clown, és la imatge de la campanya. Així doncs, el cap butaca avui ja té el seu homòleg familiar en Porta amb el Teatre, que se celebrarà a tot Catalunya el proper 22 de novembre amb descomptes i activitats especials per una jornada que pretén reivindicar el teatre com un dret essencial pels infants.
0: I avui acabem amb Maria Coma. El mateix sol us banyava la cara. El mateix sol us... Així sona el seu nou tema, Impresa, Douglas Rebel·lia, on canta acompanyada per una trentena de veus femenines. Una cançó que la compositora, pianista i cantant de Barcelona dedica a les seves àvies, la Conxa i la Carmina, i que és el primer avançament del seu nou disc, que sortirà l'any que ve. I acabem a un punt d'última hora. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat la petició de la defensa de Carles Puigdemont d'aplicar la llei d'amnistia com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així que s'haurà d'esperar a la decisió del Tribunal Constitucional prevista pels propers dies. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.